0: también, pues, oye, de la que hablamos mucho en los medios de comunicación, hermana de Marc Clotet y hija de una de las mayores eminencias médicas que existen en la lucha contra el SIDA, que es Bonaventura Clotet. En la película, la protagonista tiene este diálogo, esta conversación con su padre, que es también médico.
1: Tio, papa, has estat de hòstia, no?
2: Això és la millor medicina que hi ha. Però tu no et fossis, no. Poc a poc.
1: Però és que jo vull parlar amb tu d'una cosa.
2: De la conferència, vols parlar?
1: No.
2: Deus estar contenta, no?
1: Sí, bueno.
2: La gent és més maca.
1: Sí, sí, la veritat.
2: I de què vols parlar?
1: Jo et volia
2: parlar. Ah, de xaval, de què et vols parlar? Quina edat té?
1: Però què més dona, això?
2: Bueno, crec que hi ha unes etapes de maduresa, sí? Que potser és molt madur, tant de bo. És normal que vulguis provar nous cossos. Mira, a part de la Miranda, que ja ho vas saber, jo també m'he sentit atret per altres dones. I a la teva mare també li ha passat.
0: Hablant de la atracción, de atracción con otras personas de fuera de la pareja o incluso fuera del rango de edad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es esto de la mirada científica? ¿Tu padre ve las películas? ¿Cómo es esta relación?